0: valor histórico, cultural i social. La portavoz de Compromís és Sílvia Anna.
1: Davant la rellevància cultural, social i etnològica d'aquesta tradició, resulta pertinent impulsar la seva protecció institucional mitjançant la declaració de bé d'interès cultural BIC de caràcter immaterial. Figura que permet reconèixer oficialment el seu valor patrimonial i establir mesures per a la seva salvaguarda, promoció i transmissió futura. Esta declaració contribuiria a reforçar el prestigi internacional de les muixarangues i a garantir el suport públic necessari per a preservar el repertori de figures, la música tradicional associada, rituals festius i els valors socials que caracteritzen aquesta expressió cultural.
0: La declaració com a bien de interés cultural permetrà reforçar su protecció institucional i favorecer la conservació i transmissió no solo de las figuras humanas, sino también de la música tradicional, los rituales festivos y los valores asociados a esta manifestación cultural. El acuerdo aprobado compromete además al Ayuntamiento de Novelda a contribuir a la difusión del valor cultural de les muixarangues.
1: Les muixarangues constituyen una de las manifestaciones más representativas y singulares del patrimonio cultural valencià. Esta tradición combina danza, música tradicional, especialmente interpretada por dolçaina y tabal, y la construcción de torres humanes amb una forta càrrega simbòlica i comunitària. Les seues arrels històriques es remunten a segles enrere i formen part essencial de nombroses celebracions festives del territori valencià. Com a patrimoni viu, les muixarangues representen un exemple excepcional de transmissió intergeneracional de coneixements, valors i pràctiques culturals. La participació col·lectiva, el treball en equip, la confiança mútua i el compromís amb la comunitat són elements essencials d'esta tradició que reforça la cohesió social i la identitat cultural del poble valencià.
0: Una tradición que combina las conocidas torres humanas con la danza, esta música de dolçaina y tabal y que ha vivido una importante recuperación durante las últimas décadas. La declaración como bien de interés cultural permitirá reforzar su protección y favorecer que estas figuras, la música y sus rituales festivos continúen transmitiéndose generación tras generación.